0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 14 de juliol del 2026. Esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 21 de mínima en el dia previ a que el mercuri sobrepassi els 37 graus. Estarà majorment solellat, però també amb intervals nuvolosos pel matí i per boira durant la vesprada nit. Vent de l'est a 10 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 9. Demà tindrem el pico de la màxima de la setmana. En la setmana en què busquem l'equador del mes de juliol, també dels esdeveniments programats per al cap de setmana, com per exemple la cinquena edició del Moncofa Summer Festival, un referent d'estos esdeveniments musicals que arribarà este proper dissabte 18 de juliol. Maria Teresa Alemany, regidora.
2: I pense que sí que és un referent, més que res perquè és un festival gratuït on ells es deixen la pell fent ixe treball, i pense pues, que la gent està molt contenta de veure a vora mar poder anar de festa, que t'avellis anar a xupate, te xupes un poquet i tornes. Vull dir, jo penso que tots els festivals això no poden dir, i més gratuït, que això és molt important. Penso que és un festival, com bé has dit, referència en lo que és el Mediterrani, i jo també pots donar les gràcies a ells, no? Que són els que ho treballen, i encara que nosaltres els ajudem en coses puntuals, però la gran feina és la d'ells, i pense pues, que la recompensa ja està, no? De que arribarà el dissabte i allà estarà de gom a gom.
0: I organitzat de molta feina darrere per DJ PQ, que ens contava això.
3: Es de agradecer que vayas por los festivales y que vayas por todos los lados y que te digan que van a ir al festival, que van a bajar de muchos puntos, porque claro, también pincho por muchos puntos de España, y que te digan de muy lejos: nos vemos en el Moncofa, ¿eh? Nos vemos en Moncofa. O sea, que va a ser épico. Ya te digo que este año va a ser brutal. Yo creo que nadie se lo tiene que perder, porque va a estar súper, súper chulo, súper... es que es... hay que verlo y vivirlo.
0: Y mientras tanto, hoy ni habrá una pantalla llegando para poder ver el fútbol, el partido de semifinal entre España y Francia.

0: la concentració i la marxa en esta població per a visibilitzar la causa saharaui i el programa de vacances en pau.
1: I a la vall arrenquem el cicle estival de les nits d'històries i historietes, Javier Ferreres.
2: Començarem el dia 18 de juliol en la clàssica ja dels cementeris, el passeig de les ànimes, que li hem titulat un guany. El 24 de juliol tindrem la nit dels ibers, especial del poblat, que com tots saben s'ha fet una excavació importantíssima.
1: Quines particularitats té l'edició 2026 de les nits d'històries i historietes? Pues estes.
2: El que anem a tindre d'especial en guany, en el cartell que se publicarà en redes socials i les pàgines de web de l'Ajuntament i de Turisme, ja veuran quines nits són, se faran tots els divendres, perquè les nits d'històries i historietes són totes dissabte, excepte la del 24 de juliol, que és divendres. Però la resta de divendres de l'estiu se faran visites alternatives tant al poblat com a el Museu de la Fàbrica de la Llum, no? Per donar a conèixer i s'obra i la instal·lació que anem a posar a partir de setembre ja a l'abast de la ciutadania en tot el seu contingut museístic. Però ara el que se farà és una passejada per conèixer la història de l'edifici, veure per dins tota la restauració que s'ha fet, que és espectacular.
1: I sapiguen, parlant de festes i d'esdeveniments, que l'Ajuntament d'Almenara ha renovat el seu suport a les festes de dalt de la muralla i a les de Sant Domingo, amb la signatura dels convenis del 2026.
3: En Caixa Labai Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
4: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
1: I en clau política es contem que el secretari general provincial del PSPB-PSOE, Samuel Falomir, crida a treballar poble a poble per a consolidar equips i desplegar el projecte socialista del 2027 amb l'objectiu de recuperar alcaldies i de fer Diana Morant presidenta de la Generalitat.
5: En setembre tenim que tindre decidits els candidats i candidates de les localitats de més de 1.000 habitants per a liderar els canvis que necessita aquesta província en 2027. Els socialistes tenim clar que volem presentar en els 135 municipis de la nostra província candidatures i projectes que il·lusionen de nou els veïns i veïnes de la província de Castelló per a que de nou tornem a tindre una diputació al costat dels ajuntaments que escolti els seus veïns i les seves veïnes i, com no, que treballi conjuntament en les administracions locals per a fer créixer aquesta província.
1: I en l'Almenara, el portaveu de Compromís, que Castelló parla de revolució fiscal per a construir una Almenara del segle XXI.
6: Estem preparant una autèntica revolució fiscal al nostre poble per a construir l'Almenara del segle XXI, per a tindre més autonomia municipal i millors serveis públics, perquè des de l'oposició també es governa. Com? Estudiant expedients, parlant amb el veïnat, consultant amb els tècnics, anticipant-nos els problemes i presentar alternatives útils al model actual. Moltes de les modificacions que ara estem negociant en Junta de Portaveus porten el segell de Compromís perquè naixen de mocions que van presentar nosaltres i que el ple va aprovar o per majoria absoluta o per unanimitat. I ara toca convertir aquests acords en normes que siguin útils per a la ciutadania i útils per als serveis públics que oferim com a ajuntament. Nosaltres tenim el cabet en la faena tots els dies perquè estem convençuts i convençudes que Almenara mereix més. Hi ha qui reduís la política fiscal a un titular fàcil, a un lema de campanya, però nosaltres preferim estudiar cada ordenança, entendre com funciona la vida administrativa de...
1: I en Nules el Partit Popular diu que l'alcalde del municipi segueix sense constituir la comissió d'investigació exigida pel Partit Popular el passat 25 de maig per esclarir la contratació irregular dels punys violeta en les festes d'agost de l'any 2023. Per cert, que parlant de Nules, vol traure una web sobre turisme, Guillermo Latorre.
7: D'afegir informació, d'afegir fotografies, és a dir, és molt complex. Estem fent un treball que no només la gent pensa és una web, no té més complicació. Fiques fotografies, fiques el que teniu, no és que a banda incorpora este material digital que no és molt habitual en estos municipis. Per tant, estem treballant en això.
1: I la Diputació de Castelló reforça la seguretat en el camp amb la concessió d'ajudes a 15 municipis per a la contratació de guardes rurals. 15 municipis, menys de 5.000 habitants per a finançar el servei de vigilància i control. D'entre ells, i per a si, per la zona,

0: el de La Llosa i Xilxes. Però el PSPB-PSOE reclama refer la convocatòria d'ajudes als guardes rurals després del que consideren un fracàs de les bases que han deixat sense executar 4 de cada 10 euros. Maria Jiménez.
1: Quan una convocatòria deixa més de 120.000 euros sense repartir, alguna cosa s'ha fet malament. I així el problema no és dels ajuntaments, sinó d'unes bases que el PP ha fet restrictives i que per això molts municipis ni tan sols han pogut accedir a les ajudes. Al final són diners que no arriben als pobles i que haurien de servir per a protegir els camps i reforçar la vigilància rural. Per això el que ha de fer ara la Diputació és rectificar, escoltar els ajuntaments i adaptar les ajudes a la realitat del territori.
0: I fins avui, dia 14 de juliol, és el termini de preinscripció per al programa esportiu municipal 2026-2027 de la Vall d'Uixó. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bartomeu 2, en la Vall, Alicia Saera, Cos Valencianes de Neu.

0: Bon dia des de Ràdio La Vall d'Uixó, dimarts 14 de juliol del 2026. Esta previsió de l'oratge.
1: L'oratge.
0: 33 graus de màxima i 21 de mínima en el dia previ a que el mercuri sobrepassi els 37 graus. Estarà majorment solellat, però també amb intervals nuvolosos pel matí i per boira durant la vesprada nit. Vent de l'est a 10 km hora i l'índex ultravioleta en nivell 9. Demà tindrem el pico de la màxima de la setmana. En la setmana en què busquem l'equador del mes de juliol, també dels esdeveniments programats per al cap de setmana, com per exemple la cinquena edició del Moncofa Summer Festival, un referent d'estos esdeveniments musicals que arribarà este proper dissabte 18 de juliol. Maria Teresa Alemany, regidora.
2: I pense que sí que és un referent, més que res perquè és un festival gratuït on ells es deixen la pell fent ixe treball, i pense pues, que la gent està molt contenta de veure a vora mar poder anar de festa, que t'apellis anar a xupate, te xupes un poquet i tornes, vull dir, jo penso que tots els festivals això no poden dir, i més gratuït, això és molt important. Penso que és un festival, com bé has dit, referència en lo que és el Mediterrani, i jo també pots donar les gràcies a ells, no? Que són els que ho treballen, i encara que nosaltres els ajudem en coses puntuals, però la gran feina és la d'ells, i pense pues, que la recompensa ja està, no? De que arribarà el dissabte i allà estarà de gom a gom.
0: I organitzat de molta feina darrere per DJ PQ, que ens contava això.
3: Es de agradecer que vayas por los festivales y que vayas por todos los lados y que te digan que van a ir al festival, que van a bajar de muchos puntos, porque claro, también pincho por muchos puntos de España, y que te digan de muy lejos: nos vemos en el Moncofa, ¿eh? Nos vemos en Moncofa. O sea, que va a ser épico. Ya te digo que este año va a ser brutal. Yo creo que nadie se lo tiene que perder, porque va a estar súper, súper chulo, súper... es que es... hay que verlo y vivirlo.
0: Y mientras tanto, hoy ni habrá una pantalla llegando para poder ver el fútbol, el partido de semifinal entre España y Francia del Mundial, en una pantalla llegante allí al paraje de les Coves de Sant Josep, que ha ficat a disposición l'Ajuntament de la Vall d'Uixó. Més coses per esta setmana, el dissabte dia 18, també una jornada molt especial per a Esmara i per a ese programa Vacances en Pau. Tindrà lloc tot en el Pinar del Grau de Castelló, Pil i Flors.
4: El 18 de juliol anem al Pinar de Castelló, totes xiquets, xiquetes i famílies de la província de València i Castelló, a passar allí el dia, la concentració que se fa tots els anys, que enguany ho organitza l'Associació de Castelló. Entonces, pues, una miqueta allí faran jocs d'aigua, una paella gegant per a dinar tots, la

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra, está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas, marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Des de Beniments que l'Ajuntament d'Almenara ha renovat el seu suport a les festes de dalt de la muralla i a les de Sant Domingo amb la signatura dels convenis del 2026.
2: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
3: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
1: I en clau política es contem que el secretari general provincial del PSPB-PSOE, Samuel Falomir, crida a treballar poble a poble per a consolidar equips i desplegar el projecte socialista del 2027 amb l'objectiu de recuperar alcaldies i de fer Diana Morán presidenta de la Generalitat.
4: En setembre tenim que tindre decidits els candidats i candidates de les localitats de més de 1.000 habitants per a liderar els canvis que necessita aquesta província en 2027. Els socialistes tenim clar que volem presentar en els 135 municipis de la nostra província candidatures i projectes que il·lusionen de nou els veïns i veïnes de la província de Castelló per a que de nou tornem a tindre una diputació al costat dels ajuntaments que escolte els seus veïns i les seves veïnes i, com no, que treballe conjuntament en les administracions locals per a fer créixer aquesta província.
1: I en l'Almenara, el portaveu de Compromís, que Castelló parla de revolució fiscal per a construir una Almenara del segle XXI.
5: Estem preparant una autèntica revolució fiscal al nostre poble per a construir l'Almenara del segle XXI, per a tindre més autonomia municipal i millors serveis públics, perquè des de l'oposició també es governa. Com? Estudiant expedients, parlant amb el veïnat, consultant amb els tècnics, anticipant-nos els problemes i presentant alternatives útils al model actual. Moltes de les modificacions que ara estem negociant en Junta de Portaveus porten el segell de Compromís perquè naixen de mocions que van presentar nosaltres i que el ple va aprovar o per majoria absoluta o per unanimitat. I ara toca convertir aquests acords en normes que siguin útils per a la ciutadania i útils per als serveis públics que oferim com a ajuntament. Nosaltres tenim el cabet en la faena tots els dies perquè estem convençuts i convençudes que Almenara mereix més. Hi ha qui redueix la política fiscal a un titular fàcil, a un lema de campanya, però nosaltres preferim estudiar cada ordenança, entendre com funciona la vida administrativa del...
1: I en Nules, el Partit Popular diu que l'alcalde del municipi segueix sense constituir la comissió d'investigació exigida pel Partit Popular el passat 25 de maig per esclarir la contratació irregular dels punys violeta en les festes d'agost de l'any 2023. Per cert, que parlant de Nules, vol traure una web sobre turisme, Guillermo Latorre.
6: D'afegir informació, d'afegir fotografies, és a dir, és molt complex. Estem fent un treball que no només la gent pensa és una web, no té més complicació. Fiques fotografies, fiques el que teniu, no és que a banda incorpora este material digital que no és molt habitual en estos municipis. Per tant, estem treballant en això.
1: I la Diputació de Castelló reforça la seguretat en el camp amb la concessió d'ajudes a 15 municipis per a la contratació de guardes rurals. 15 municipis, menys de 5.000 habitants per a finançar el servei de vigilància i control. D'entre ells, i per així per la zona, el de La Llosa i Xilxes. Però el PSPB-PSOE reclama refer la convocatòria d'ajudes als guardes rurals després del que consideren un fracàs de les bases que han deixat sense executar 4 de cada 10 euros. Maria Jiménez.
7: Quan una convocatòria deixa més de 120.000 euros sense repartir, alguna cosa s'ha fet malament. I així el problema no és dels ajuntaments, sinó d'unes bases que el PP ha fet restrictives i que per això molts municipis ni tan sols han pogut accedir a les ajudes. Al final són diners que no arriben als pobles i que haurien de servir per a protegir els camps i reforçar la vigilància rural. Per això el que ha de fer ara la Diputació és rectificar, escoltar els ajuntaments i adaptar les ajudes a la realitat del

0: territori.
1: I fins avui, dia 14 de juliol, és el termini de preinscripció per al programa esportiu municipal 2026-2027 de la Vall d'Uixó. Farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu 2, en la Vall, Alícia Saera, Cos Valencianes de Neu.

0: Ràdio La Vall d'Uixó en el 93.6 FM.
1: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. Hi veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Traver a la Vall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
2: Caixa la Vall, sempre al teu costat.
3: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
4: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.
5: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
6: ¿Pensando en renovar tu sofá? Aprovecha ahora hasta un 50% de descuento en más de 300 modelos diferentes. Encuentra tu sofá ideal en Conforama Castellón hasta el 24 de junio. ¡Te esperamos! Conforama.
7: Cadena Ser. 100 años de...

0: Què tal? Com estan? Benvinguts i benvingudes. Avui dimarts, dia 14 de juliol del 2026. Avui per avui, plana baixa de Ràdio La Vall d'Uixó, edició de l'estiu. En 29 graus de temperatura que tenim a l'exterior, òbviament està plenament solellat i esperant pues, el dia de demà, aquest famós dimecres en què diuen que pot ser el pico de les temperatures més altes de la setmana. Marquen des de 35 fins a 38, segons on mires, o en el moment del dia en què consultes. Volem al final aquest pico de demà, si és cert que va o no va, i si a mi els auriculars me donen ja la senyal correcta i me deixen de marejar per aquestes coses que té la tècnica de vegades, o els cables una miqueta que no estan massa bé de salut. Ara me puc escoltar bé. L'angoixa que et dona això, quan passa. Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes. 29 graus de temperatura ara, les hores centrals del dia, i ara en un momentet anem a bodinejar una miqueta que va a fer-se avui ahir en Sant Josep, perquè van a ficar una pantalla gegant per a poder veure el futbol, les semifinals del Mundial entre Espanya i França, des de les 8 de la vesprada. Estem davant d'un cap de setmana que n'hi haurà un fum de coses, un xorro de coses en la vall i en la comarca. D'algunes ja hem parlat esta setmana, d'altres parlarem. Avui, per exemple, contarem ixa festa que també va fer la gent del Baix Sala, del Futbol Sala, Baix Sala Fest, el dissabte a partir de les 7. Tenim el Moncofa Summer Festival, que és la cinquena edició, això ho vam contar ahir. I anem a tindre també el concert a tres bandes, així, en la vall. Avui el regidor de Cultura, Jorge Marqués, i representant de les tres entitats musicals de la vall, ho donarem a conèixer.
1: Les entrades es poden agafar en l'enllaç en la pàgina web de l'auditori, o eixe dia, allí presencialment, també es poden recollir. En primer lloc, agrair a les bandes per participar i formar part del projecte del concert a tres bandes, que significa la importància que tenen les nostres societats musicals, ja no només arreu del territori, sinó el significat que tenen a la nostra localitat. Abans parlaven ja no sols ese caràcter musical i ese caràcter d'ambiciós de poder formar als nostres músics, sinó també ese caràcter comunitari i social que tenen arrelat al nostre poble. Significar una cosa especial, que és possiblement un dels patrimonis vius més importants que tenim al nostre poble. La Vall és una ciutat creativa, és una ciutat de músics, és una ciutat que totes les famílies segurament tenen alguna persona que han tingut alguna relació en la música, o és una ciutat que bàsicament parla cantant, que són coneguts, que hi ha una nena i diuen, no, és que allà a la Vall parleu cantant, doncs tal volta siga possiblement per aquest arrelament que existeix a la música al nostre poble. I ja sols queda convidar a la gent a que vos apropeu, a que disfruteu i a que poseu també en valor a les tres societats musicals del nostre poble.
0: Pues mala vora que diuen les tres societats musicals del nostre poble, i Sari Bernal en representació del CIAC.
2: Una cita que posa en valor una de les grans riqueses de la nostra ciutat, el nostre patrimoni musical. Per al Centre Instructiu d'Art i Cultura és un orgull compartir escenari amb l'Ateneu Musical Escola Cantorum i la Unió Musical Valldoxense. Més enllà de les diferències de repertori o de trajectòria, ens uneix una mateixa passió, que és la música i el compromís amb la cultura de la Vall d'Uixó. Les bandes de música són molt més que agrupacions musicals. Som espais de formació, de convivència, de voluntariat i de transmissió de valors. Centenars de famílies formen part del nostre dia a dia, i activitats com aquesta demostren que quan treballem junts la cultura es fa més gran i arriba més gent. Des del CIAC volem convidar a tota la ciutadania a omplir l'auditori i a gaudir d'un concert preparat amb molta il·lusió i amb molt de sacrifici.
0: Mercè Font, en representació de l'Ateneu Musical Escola Cantorum.
3: Per a posar en valor la qualitat musical de les tres bandes d'este poble, la proposta de la Xola és una proposta ambiciosa. Tornarem a tocar la tercera sinfonia de Mahler. La vam estrenar en el concert de Nadal i la tornem a reprendre ara amb un al·licient nou, que tenim un director convidat, que serà Cristóbal Soler. I Creiem que per a les societats musicals tenim la responsabilitat d'envisionar projectes culturals que facin créixer tant els nostres músics com a la cultura de la vall i a la costa social.
0: I Àngel Martínez, en representació de la Unió Musical.
4: I simplement és agrair també a l'Ajuntament i a les demés societats per a fer aquest concert, i simplement sobres que hi ha tot bé avant.
0: I com saben també, la cinquena edició del Moncofa Summer Festival arriba este dissabte, ahir en seu compte va Pecu.
5: Es de agradecer que vayas por los festivales y que vayas por todos los lados y que te digan que van a ir al festival, que van a bajar de muchos puntos, porque claro, también pincho por muchos puntos de España y que te digan de muy lejos, nos vemos en el Moncofa, nos vemos en Moncofa. O sea, que va a ser épico, ya te digo que este año va a ser brutal. Yo creo que nadie se lo tiene que perder porque va a estar

0: suposat la concentració i la marxa en esta població per a visibilitzar la causa saharaui i el programa de vacances en pau.
1: I també en la Vall, l'equip de futbol sala, el Vall Sala, farà el Vall Sala Fest a les 7 de la vesprada també del dissabte, i serà el dia en què s'inicia la temporada de l'estiu 2026 de la nit d'històries i historietes, com per a que vegin tot el que tenen per a triar en el cap de setmana. I òbviament sempre va estar el paratge de les Coves, i especialment avui ja per el tema del futbol. Ara de seguida ens ho conten.
2: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
1: Pantalla gegant, allí al paratge de Sant Josep, Espanya-França, semifinals del Mundial 2026, des de les 8 de la vesprada. Don Javier Ferreres, bon dia.
3: Hola, bon dia, Vicent, què tal, com va?
1: La veritat és que jo et desconec ara, perquè no, de les voltes que t'havíem xerrat, no, crec que no hem parlat mai de futbol, però sí sé, per un conegut comú, que a tu te diuen Johan. Per tant, algo del Barça deuries de ser, al més de xocotet.
3: Home, ell me diria Johan perquè de xocotet portava la meneta llargueta, cosa que desafortunadament no és la realitat d'avui en dia, i ell cada vegada que me veia, Johan, perquè mon pare era molt del Barça, son pare també, sí. Català, venien de Barcelona, sí. Bueno, i ell, pues, jo era xocotet, portava la meneta, ell... cada vegada que me veia me tenia que arrencar un pèl, que jo crec que una de les conseqüències de la meva falta de pèl la teximo, la culpa un poquet.
1: Deu estar enrient-se ara, Javier, si se està escoltant l'amic Ximo Clavé, i l'enviem salutacions de la
3: ciutat. Sí.
1: A les 8 de la vesprada hem pogut llegir en les xarxes, Javier, que heu anunciat, hi haurà pantalla gegant 8 dimarts i el paratge de les Coves.
3: A veure, hem ficat les 8 per ficar alguna hora. Home, ja. El paratge està en funcionament durant tot el dia i la pantalla estarà muntada i la prèvia, evidentment, estarà emitint-se. Més o menys, pues, hem dit les 8 de la vesprada perquè la gent pugui acudir a disfrutar ja de la prèvia, uh-huh, i del bon estat, perquè, claro, les 8 de la vesprada ja són horetes que el sol ja està caent o ja pràcticament ha caigut, i és quan s'ha començat a estar fresquet per allà dalt, o almenys més fresquet que en el poble, no? I, bueno, i això és la idea, de que gaudim tots del partidet. En principi, ens vam plantejar a veure en quin moment podem ficar la pantalla, perquè ja n'hi ha gent que des del principi del Mundial m'ho preguntaven, i vam dir, a veure, si arribem a semifinal, i seria la pantalla, i en la final, per supost, perquè donem per fet que anem a passar. Per tant, serien dos nits memorables, no? I així n'ho hem fet. Hem comptat una pantalla de 5x3, en sonorització, vull dir que hi haurà cadires també, ara cadires metàl·liques, perquè les de plàstic, si n'hi ha molt de trajín, pues, acaben trencant-se. Han comptat a cadira metàl·lica perquè sigui un poc més resistent,
1: sí.
3: I bueno, i és un poc per això, no? Pues fer un poc de germanor, que la gent pugui pujar allà a disfrutar en companyia i en gent, perquè aquest tipus d'events pues, sempre se disfruten més en companyia que a soles en casa, no? I això, sí. Això és el que ens ha mogut a portar endavant aquesta
1: iniciativa. Pues has fet bé d'aclarir-ho, Javier, perquè ja he vist que en xarxes alguna persona preguntava si ficaríeu taules o taules i cadires. Per tant, has fet bé d'aclarir-ho.
3: Sí, cadires per sentar-se, sí, taules, pues, bueno, estan les dels bars, els del nostre propi xiringuito i això, del Cacova, però bueno, seran, sobretot són els cadires el que n'hi haurà al mig de la pista, perquè quan s'aspira prou gent, si ficaren taules, pues, no es tragarien molta pista, no? Entonces, pues, la gent s'hi vol portar sempre entrepà i veure el partit mentre sopa, perquè és a una hora, que és a les 9 de la nit,
1: sí.
3: Nosaltres en el Cacova tindrem algo de menjar preparat, però evidentment és un xiringuito molt menut que no pot abarcar menjar per la gent que s'espera, no? Però bueno, si algú evidentment no porta el bocadillet, allí n'hi haurà... Se podrà consumir, se podrà menjar també, perquè hem preparat algunes coses de forma ràpida perquè la gent se pugui comprar un tros de coca o un bocadillet ja fet, que han fet bocadillets de diverses coses, vull dir que convidar la gent que pugui vindre a gaudir del partit, que és lo important. I si a més tenen ganeta i tenen set, pues bueno, allí disposem de lo que disposem.
1: Bueno, pues un dia extra, no? Un dia especial, perquè efectivament és una acció que no és ordinària, perquè això, a Espanya almenys, com tant avui, només és la segona mega que li passa en 96 anys d'història dels mundials. Òbviament van jugar la semifinal en el Mundial del 2010 en Sud-àfrica, que finalment guanyaríem, i avui juguem un altre

0: Semifinals, 16 anys després, per segona vegada en la història, i tant de bo el paratge de l'escola de Sant Josep, Javier, passa a ser i ser talismán. Qui te diu a tu que no acaben venint així a saludar al final, si tot és bé, eh?
1: Claro, oh, eso ya sería complicado, eso ya sería complicado. Pero bueno, yo creo que con digo la oportunidad vale la pena y yo creo que pasaré una vez para también muy chula allí en el
0: pues, de lo que se trata. Aprofite perquè això no estava pactat, però te faig un altre cor radiofònic rapidet, no te molesteu molt més. Aprofite per preguntar-te per l'inici ja de la temporada estival de les nits d'històries i historietes, Javier, que ho tenim ahí ja per arrancar.
1: Sí, sí, bueno, ya les tenim ahí, conforme vam parlar l'altre dia, les vam presentar la setmana passada, ahí en la ràdio, i bueno, ya, conforme vam dir, la gent que apuntar-se, això té que tindreu, lo més important recordar és això, no?, que cada dilluns en el calendari que vam publicitar i que vam treure, pues la gent cada dilluns, a partir del dilluns, crec que són les 10 del matí, ja poden apuntar-se per a aquesta activitat, que és imprescindible apuntar-se, com vam dir també, sí, per controlar l'aforo de gent, no? Perquè com és una activitat que és explicada, si ho deixem molt a obert pot arribar moltíssima gent i entonces que no se senten més explicacions i tampoc tindria sentit, no? Perquè al final és una activitat que és lúdica però també és didàctica perquè se fa i se prepara per a que la gent aprenga alguna cosa, no?, d'aquesta activitat. Per tant, la gent molt a guai del calendari i anotar-se el dilluns a partir de les 10, cridar a la Turis per a poder reservar la seva plaça per a poder acudir a aquestes nits.
0: Sí, perquè obrim precisament este dia 18 també, este cap de setmana, en un clàssic, el cementeri, el Passeig de les Ànimes, que heu titulat enguany ja, el dia 24, que crec que serà l'única excepció, que passa...
1: Que deixa el divendres, el tema
0: estudiant. Exacte, passa divendres, la nit dels llibres.
1: La nit dels llibres, que com vam dir, pues, hi haurà una teatralització, no em diga la paraula, perquè pues, un poquet també aprofitarem per a fer la inauguració, no?, d'aquesta obra que s'ha fet en l'excavació del poblat i en aquest centre també de recepció, de benvinguda de la gent, dels visitants que vagin a visitar-lo, i per tant pues, aprofitarem aquest dia per fer aquesta mitjana d'inauguració que ja anunciarem, perquè una cosa són les nits d'història i d'històries que estaran programades i que, com dic, la gent ja estarà apuntada des del dilluns, i una altra cosa serà este acte que se farà pues, una hora antes, una hora abans de començar les històries i historietes, se farà aquesta inauguració oficial que està prevista també per a aquest dia. No? Uh-huh. Això és una cosa afegida que l'altre dia no vam comentar, però que està ahí també. Entonces, pues, bueno, un poquet d'estar pendents de totes les activitats, pues, des de les web de l'Ajuntament, les web de turisme, on se publica tot això. Vosaltres també en la ràdio també feu la tasca, no?, recordatòria de totes aquestes activitats i, per tant, pues bueno, hi ha oportunitats per a poder fer, si no una, una altra, però qualsevol de les històries i historietes, o totes inclús, jo crec que tenen un interès molt xulo, perquè a més, com hem dit, és aprendre de la història del nostre poble, però aprendre aixina en primera persona, no? Parlant de les persones que conten vivències, i bueno, jo crec que és fonamental poder acudir a elles i escoltar-ho.
0: Perfecte, pues anem a tancar una cosa. La porra per al partit d'esta nit només val hasta el minut 90, la pròrroga no val. Del 0 al 90, quin resultat? França-Espanya.
1: França-Espanya, o sigui, França primer, d'Espanya va segon.
0: França crec que juga com a local.
1: Com a local, doncs
0: U2. Bon grup era ixe també, Javier. Gràcies i que vaja bé, bon dia.
1: Vale, Vicent, a vosaltres, adeu.
2: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
3: En Caixa Labai Moncofar ampliamos horario para estar más cerca de ti.
4: De lunes a viernes, de 8 y cuarto a 2, todo el año.
3: Más horario, más servicio, más...
5: Y en Caixa Labai Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8 y cuarto. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa Labai.
6: Última hora, viene otra ola. ¿De calor? No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
7: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
8: Yo combino.
9: Ella combina.
8: Todos podemos combinar.
9: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
8: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
9: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
8: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
9: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
8: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, Lavall d'Uixó.
9: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
10: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
11: Llegan las rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
12: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ Peku presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coy, Paco Moliner, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Han Darcel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa.

0: Novamoto en Baidoisó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Baidoisó. ¡Te esperamos!
1: Piscina municipal coberta de la Baidoisó. Coneix les millores en les instal·lacions i l'àmplia oferta horària per a bany lliure, cursos i tallers en www.emsebai.es. Esport, salut i benestar molt a prop de tu. Ajuntament de la Vall d'Uixó. Emsebai.
2: Cuando entras en una tienda porcelanosa, sientes las texturas de sus cerámicas, el calor de la madera, sus diseños exclusivos, sus formas novedosas. Y entonces te das cuenta de que los baños, las cocinas, las piedras naturales o los parquets son simplemente únicos. Porcelanosa, para todos los sentidos.
3: 12:44 minutos, es el momento de hacer un café sostenible.
4: Café sostenible.
3: Y ahora sí, este dimarts 14 de juliol del 2026 es cuando, por ejemplo, les contem que la Fundación Low Carbon Economy amb catalístiques o l'impulsen un nou projecte per a fortalir el que és l'ocupació, l'empleo verd en el medi rural. Anem a escoltar primer el tall que tenim, en este cas de José Segarra.
5: Desde la Fundación Low Carbon lanzamos el proyecto Empodera 2, después del éxito del primer proyecto Empodera. Esta iniciativa desarrolla una formación práctica y un asesoramiento para fomentar el empleo verde, al mismo tiempo que impulsa la transición ecológica y especialmente la adaptación al cambio climático. Es un proyecto que pone el foco principalmente en la empleabilidad de las mujeres en zonas rurales, generando nuevas oportunidades de trabajo. El primer proyecto que realizamos, conjuntamente con varios socios, ya ha tenido un impacto muy importante en diferentes comunidades autónomas, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en Castilla y León, Andalucía y Asturias. Cabe destacar que el proyecto cuenta con la financiación del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
3: Bueno, pues ahora es el momento de ampliar las oídas, de conocer mis cosas. Josep Antoni, buen día, o buena vez para las tesores.
6: Buena vez para tesores, pero José Segarra ho dice muy bien, el nivelón de explicarme. Pero nosotros intentaremos pasar a lo que es el menudeo, ¿no? El intentar explicar qué es exactamente. ¿Y eso qué es?
3: Vens a acompañarte en el día de hoy. Claro, Clara, ¿no? Clara Canós.
7: Sí, hola, muy buena vez, Fada. ¿Qué tal?
6: Bueno, Clara Canós, que sapigues que es la responsable de comunicación de la Fundación Low Carbon Economy.
3: Pues perfecto.
6: Sí, imagina, ¿no?, que comunique todo lo que
3: per, molt bé. Per tant, Clara, pues, per exemple, mira, comença per tu avui. El que ens acaba de contar ara José, en què ens tindríem que quedar?
7: Bé, com ha explicat José Segarra, el nostre director, és un projecte per a impulsar l'ocupabilitat rural, però ens centrem sobretot en estos col·lectius més vulnerables, que en este cas serien les dones majors de 45 anys i els joves, que en estos entorns generalment tenen problemes per a trobar feina. Això el que farà és reforçar la seva capacitat i també impulsar aquesta transició ecològica que és tan necessària en estos entornos.
3: Això és l'Empodera 2, no?
6: Sí.
3: Però n'hi ha un ojo, òbviament.
6: N'hi ha un inici que és l'Empodera, que va ser un projecte que s'ha desenvolupat en els últims anys. Este Empodera 2 respon a l'èxit que ha tingut. Vull dir, donar ferramentes a les dones d'entorns rurals, no soles, a les dones també, i ni per sexe ni per edat. Ha sigut una convocatòria ampla i ha participat que ha volgut, però el focus el posem en el que seria el col·lectiu, diríem, més desfavorit, que són les dones a l'entorn rural, que tenen quasi que reinvertir reinventarse perquè els nichos d'empleo normals pues, ja no quasi que no existissin en aquests entorns. I clar, venim d'aquest Empodera 1, ha tingut èxit. Encara tenim alguna última coseta de l'Empodera 1 per ahí pendent, sí. Però vaja, sí, està finiquitat i ara per això fa falta aquest Empodera 2 que amplia també el seu territori. També anem a formar a dones d'entorns rurals de Catalunya i de Castilla-La Mancha, Castilla-León, vull dir jo, en Astúries. Vull dir, és un projecte formatiu a escala estatal.
8: Era, això era, tan Josep Antoni com Clara, era dones majors de 45 anys, és possible, no?, que fora a l'inici almenys, no, Clara?
7: Bé, si realment és per a persones treballadores que estiguen en actiu en estos entorns rurals, uh-huh. I especialment dones majors de 45 anys i joves.
8: Perfecte. I per tant, este Empodera 2 va agarrar el millor o va ser la continuació de tot allò que ja s'havia començat a veure en Lugo, o què?
6: Jo crec que porta una línia de continuïtat, sí, no? Encara que millora les propostes, però sí, és una línia de continuïtat. Anem a veure. Sabem, i el focus que la Fundació Biodiversitat busca i és millorar aquesta empleabilitat d'aquests col·lectius. Vull dir, només podem tindre que continuïtat i que millora i que...
7: Sí, diguem que tindrem major més pràctiques, més mòduls especialitzats i més sessions magistrals de persones expertes, sí. Que és algo que també ha causat furor, diguem, en este Empodera 1 i que per cert, com hem comentat, el dijous, este pròxim dijous, tindrem una xerrada que ve de l'Empodera 1 de Elena López Gan, que tindrem al Centre Social Les Llimeres, a Sant Davall.
8: Això serà este, efectivament, este dijous, no?, quan podrem, sí, escoltar a Elena López Gan.
7: Sí, esta dona és investigadora associada en el Real Institut Elcano, també és membre de l'IPC, el Grup Intergovernamental d'Experts sobre el canvi climàtic, que és el màxim organisme en aquest aspecte, i membre de la UNESCO sobre avaluació científica de l'aigua i a més de membre del Consell Assessor Científic de la Unió Europea sobre canvi climàtic, és a dir, és una eminència en canvi climàtic.
8: Serà de 3 a 5 de la vesprada, no?
6: De 3 a 5, un horari un poc...
8: Una sessió presencial, clar.
6: Sí, sí, una sessió presencial en un horari un poc estrany, però esperem estar prou climatitzats per aguantar el...
8: Se suposa que sí, perquè, bueno, de tota forma, sí. No s'enganya l'horatge, el pic més alt en quant a climatologia d'esta setmana és per al dimecres. Esperem que el dijous ja la cosa vagi de baixada. I he vist també en este document que ens heu fet arribar, Clara, Josep Antoni, se torna a parlar molt, i dic se torna, i ho dic de forma positiva, del tema de l'agricultura sostenible i circular, que té una importància tremenda ara, no?
7: Correcte, sí, els continguts seran sobretot d'agricultura sostenible i circular, és a dir, agrovoltaica, agroecologia, agricultura regenerativa, a més de solucions basades en la natura, tot el que és restauració ecològica, adaptació al canvi climàtic, conservació de la biodiversitat i també, per últim, polítiques públiques per a la transició ecològica. Al final és totalment necessari conèixer el marc legal en el que ens manegem.
8: Perfecte, i després havíeu comentat també que tot això s'actuarà tant en Astúries, en Madrid, ja si era en la zona, la província de Castellbell, el Maestrat, no?
6: Maestrat, bueno, el més cobar, que és el Millars i el València.
8: I el Millars. Mm-hmm. Això en el que fa referència, sí, més a prop nostre, clar.
7: Mencionar també que funcionem en la col·laboració de dues altres organitzacions, és molt important també la seva tasca. Low Carbon Economy i Cresol es centraran en Castelló, i després està iCatalyst, que ja anirà més cap a Astúries i Madrid.
8: Efectivament, en Concejo de Pravia, he dit la nota, i Lledó de Montejo, que això ja és Comunitat de Madrid. Bueno, això al final són 12 accions formatives i assessorament, però assessorament especialitzat.
6: Exacte, en professionals, en primeres figures, que el que van a fer és buscar les oportunitats en el que pareix que són amenaces en el món rural. Busquem aquest empoderament no perquè siga una qüestió merament filosòfica, sinó totalment pràctica, de que aquests col·lectius desfavorits tinguin ferramentes per a tornar-se, com hem dit, tornar-se a inventar i crear empleo en àrees rurals on és molt complicat. Si no canviem el xip, no trobarem empleament de qualitat i adaptat a lo que és el nou temps climàtic, per exemple.
7: Sí, a més que pareix que la transició i el creixement de les zones rurals no siga tan important com el creixement de les zones urbanitzades i al cap i a la fi, si no creixen de forma sostenible, sobretot aquestes zones, tampoc es poden veure beneficiats, que són més de ciutat, diguem.
8: Una de les coses que a mi personalment m'ha cridat l'atenció i vos ho comento per si voleu afegir alguna cosa al respecte, és quan ha vist que el que se proposen són solucions basades en la pròpia naturalea i és, per dir-ho d'alguna manera, ja no tanta teoria, sinó passar a la part pràctica i que siga també el mateix camp el que ens oferisca les solucions, i unes solucions que s'hem de creure nosaltres, perquè quan he llegit també lo de i liderazgo climático, un tipus de lideratge que en un momentet en què encara queda malauradament gent que nega lo del canvi climàtic, lo de ser líder en això té un mèrit tremendo, no, Josep Antoni?
6: Jo crec que sí, no és un posicionament merament polític, és un posicionament merament pràctic, perquè si no reconeixem el canvi climàtic com un dels
8: problema
6: més gran del que seria el nou temps, estem venuts. N'hi ha que reconèixer quin és el problema per actuar i transformar en accions positives el que és una amenaça.
7: No se trata d'alarmar, se trata d'actuar i de fer-ho realitat, com tu has dit, en la pràctica.
6: N'hi ha una cosa molt important, i és que n'hi ha que donar-li la rellevància que mereix el territori. El territori rural, que és un territori que està patint abandonament, no sols de població, sinó d'iniciatives, d'infraestructures, etc. Això, aquestes accions formatives, a la filla, a la cap, el que tenen com a filosofia final és defensar el territori. I defensar el territori donant oportunitats de poblament, de treball, de vida, de plenitud. Vull dir, jo, volem un entorn rural viu, un entorn rural amb oportunitats al qual inclús la gent que viu o sobreviu en zones urbanes puga tornar a acudir.
8: Jo no sé si aquesta pregunta que vull fer-vos ara toca o no toca, en qualsevol cas vaig a llançar-la, perquè clar, estem parlant de l'entorn natural, estem parlant del camp i estem parlant malauradament i un estiu més del tema de d'aquests incendis, no? Que encara, bueno, encara estem, no m'arriba ni a l'Equador del mes de juliol, el rovell de l'ou de l'estiu encara no m'ha arribat. Jo no sé si aquest tipus de programa també pot acabar beneficiant aquest tipus de coses i cuidar més el bosc.
7: Clar, i tant que sí, en Empoderar U, de fet, hem realitzat diverses activitats que van sobre això, sobre la restauració de l'entorn. Tenim gent que ha participat en nosaltres, que tenen els seus propis projectes de regeneració, com per exemple una xica que té en Navaix, és un projecte de regeneració que va ser afectat també per la zona de l'incendi de Begís, i ells tenen la seva pròpia manera, diguem, de contribuir a aquests incendis, a la regeneració.
6: N'hi ha un exemple de prevenció que són, al País Valencià sempre ha sigut, són els bancals. Els bancals cuidats són una mida de protecció contra els incendis brutal. És una franja perimetral que defensa la població.
8: Que però que això era una feina, Josep Antoni, que jo no sé si avui en dia la gent...
6: Bueno, mira, hi ha coses i hi ha, no sé, certes distopies i tal i qual. Pues, moltes vegades, una forma de dir-li a un treballador del camp avui en dia ja no seria que és ton pare o que és ta mare, agricultora. No, són... capturadors de gasos d'efecte hivernacle. No, anem a veure, és una xorra gran, no el que acabo de dir, però sí que és un exemple.
8: Donar-li la volta.
6: De quines coses fan i quines coses fan falta. Per exemple, un bosc que no tinga matoll baix perquè s'emplea per a forns, etc., és un bosc que un incendi no pot cremar tan pronte ni pot cremar tan ràpid com està passant actualment. O sigui, tot aquest empleament en el camp rural, en el món rural, serveix per a protegir-nos de les amenaces del canvi climàtic, evidentment.
8: Pues que bo que avui ja heu pogut comentar aquestes coses. Si us sembla, recordem el que tenim en agenda per este proper dijous, Clara.
7: Este dijous, dia 16, tenim en el Centre Social Les Llimeres, a les 3 de la vesprada, una sessió presencial amb Elena López Gan.
8: Molt bé, a les 3 de 3 a 5. Josep Antoni, què ha fet Jim en este cafè sostenible d'avui, de dimarts 14 de juliol?
6: Pues jo crec que has donat en la clau. Has donat en la clau que l'incendi és lo visible, no? De l'iceberg, no? Claro, la punta aquella dels incendis de ja quarta generació que ho cremen tot, que no tenen... anem a veure. Un medi rural habitat cuidat, custodiat i viu és la major assegurança per a tindre una vida.
8: Sí, senyor, la major garantia.
6: Correcte, i jo crec que totes les accions formatives són poques. Hi ha que intentar que el nostre entorn, nosaltres, clar, viure així on vivim nosaltres és molt urbà, però en certa forma també estem al costat de lo rural, sabem de què parlem.
8: I tant al costat que estem, mira, tu l'altre dia l'esglai, eh?
6: Sí, sí, però això te dic jo, i jo crec que és molt important que tot l'iceberg que n'hi ha baix, que és el despoblament, que és la falta d'activitat i és la falta d'infraestructures, de recursos, siga visible i que puguem pegar-li la volta.
8: Pues ha estat molt xulo compartir este cafè sostenible amb vosaltres. Clara, salvo que vulguis afegir algo més. Clara i Josep Antoni, gràcies i que passeu un bon
6: dimarts
8: 14 de juliol.
4: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
9: Los 40 Summer Live 2026. 25 de julio, Peñíscola, Playa Sur. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Ruslana, Vico, Enol, Gemma Rivas, Piquete, Michael Foster y Bolavent. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
10: Organiza Ayuntamiento de Peñíscola. Colabora Tajín, el toque perfecto para tus frutas y verduras. Nudo Beach, tu beach club de referencia. Y Lounge Bar, Palco del Castillo, las mejores vistas de Peñíscola. Producido por Infonort.es.

0: Seguim en este segon bloc de l'Hoy por Hoy d'avui, 14 de juliol del 2026, i ara de seguida abordem altres qüestions que portarà l'agenda del cap de setmana, com missa festa del futbol sala. Baix a la fest, 18 de juliol a partir de les 7 de la vesprada, que se suma a l'ampla oferta que hi ha, com per exemple la cinquena edició del Moncofa Summer Festival. I d'algo més que tindrà lloc en Moncofa parlarem, perquè això ja serà la propera setmana quan arrenquen les exhibicions taurines. Avui sí que toca abordar este tema. Ahir vam abordar el tema del festival. Però també tindré més continguts en el dia d'avui, al marge d'això, com diem, la festa del Baixa la Festa en un momentet, esbous de Moncofa, i en clau política recordem que estem a menys d'un any per a les eleccions municipals i autonòmiques, que és que estan garantides i marcades en el calendari sense cap tipus de dubte. Escoltàvem al secretari general de Socialistes de la província de Castelló, Samuel Falomir, activant ja a la gent per a preparar i ses eleccions, dia Samuel Falomir, amb l'objectiu de recuperar alcaldies i de fer de Diana Morant presidenta de la Generalitat.
1: En setembre tenim que tindre decidits els candidats i candidates de les localitats de més de 1.000 habitants per a liderar els canvis que necessita aquesta província en 2027. Els socialistes tenim clar que volem presentar en els 135 municipis de la nostra província candidatures i projectes que il·lusionen de nou els veïns i veïnes de la província de Castelló per a que de nou tornem a tindre una diputació al costat dels ajuntaments que escolte els seus veïns i les seves veïnes i, com no, que treballi conjuntament en les administracions locals per a fer créixer aquesta província.
0: També en clau política i en clau municipalista, el portaveu de Compromís en Almenara, Quique Castelló, parla de revolució fiscal per al municipi.
2: Estem preparant una autèntica revolució fiscal al nostre poble per a construir l'Almenara del segle XXI, per a tindre més autonomia municipal i millors serveis públics, perquè des de l'oposició també es governa. Com? Estudiant expedients, parlant amb el veïnat, consultant amb els tècnics, anticipant-nos els problemes i presentar alternatives útils al model actual. Moltes de les modificacions que ara estem negociant en Junta de Portaveus porten el segell de Compromís perquè naixen de mocions que van presentar nosaltres i que el ple va aprovar o per majoria absoluta o per unanimitat. I ara toca convertir aquests acords en normes que siguin útils, útils per a la ciutadania i útils per als serveis públics que oferim com a ajuntament. Nosaltres tenim el cabet en la faena tots els dies perquè estem convençuts i convençudes que Almenara mereix més. Hi ha qui redueix la política fiscal a un titular fàcil, a un lema de campanya, però nosaltres preferim estudiar cada ordenança, entendre com funciona la vida administrativa del nostre ajuntament i veure com es pot millorar. La justícia fiscal també és saber quan convé incentivar una inversió, quan cal protegir les famílies o quan és necessari reforçar els serveis públics. I com per Almenara creiem que estem treballant en aquesta mateixa direcció.
0: Dimarts 14 de juliol del 2026, el dia en el que se tanca el termini de preinscripció en la Vall per a l'oferta del programa esportiu municipal 2026-2027. S'hauria el passat dia 1, se tanca avui. Cal recordar que la programació tindrà lloc des del 16 de setembre d'este 2026 a l'11 de juny del 2027 en les diferents instal·lacions esportives municipals i ofereix propostes adaptades a diferents edats, nivells i objectius, com recordava dies enrere la regidora de l'àrea, Mar Arzo.
3: Les activitats per a la propera temporada són les mateixes que venien fent fins ara, acondicionament físic dilluns i dimecres, dimarts i dijous tindrem running i trail running, els divendres tindrem senderisme, de dilluns a divendres, tant de matí com de vespre, les activitats físiques saludables per a persones dirigides a persones normalment majors de 60 anys, però que també està adaptada a persones més joves, si també volen formar part d'ella. El zumba o fitness latino, ¿vale? que és l'activitat una de les activitats més demandada per tant, l'entrenament que fa la monitora cardio com per l'activitat de bike, que la veritat és que agrada moltíssima gent. I com a novetat enguany tindrem l'entrenament funcional, també 2 dies a la setmana. És una espècie d'acondicionament físic també, però amb menys pes, un poc més light, per a persones que vulguin iniciar-se en l'acondicionament de tonificació.
0: Pues ara el que anem a parlar en un momentet és de la festa que prepara el Baix Sala per este proper dissabte 18 de juliol a partir de les 7 de la vesprada.
4: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
5: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ Peku presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coy, Paco Moliner, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Andarsel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa.
6: Llegan las rebajas brutales a Conforama Castellón. Aprovecha descuentos de hasta el 60% en sofás, colchones, muebles. Precios brutales solo hasta el 29 de julio. Corre a Conforama Castellón. Te esperamos.
7: Última hora. Viene otra ola.
8: ¿De calor?
7: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
8: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
4: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
0: I esta setmana, per al cap de setmana en concret, pues tenim una festa que es diu Baix Sala Fest, el 18 de juliol, a les 7 de la vesprada. És una festa, se suposa, per a celebrar el final de temporada, és una festa per a celebrar pues que todo va bé y es una festa en definitiva. Pues ara ens conten de seguida per a què està ahí preparada, per a què està anunciada, que anem a tindre, qui pot anar, qui no. I ens serveix també de leitmotiv per a parlar del Baix Sala. Vaig a començar primer per la persona que tinc així en l'estudi, que me diu, jo de la part esportiva menys, jo de l'organització no patisques, perquè parlarem de tot. Albert Polo, què tal, com estàs? Bon dia.
9: Hola, bona vesprada, Vicent.
0: El Baix Sala Fest, això el dissabte, ara de seguida saludem al president Àngel, però de moment, què és això del Baix Sala Fest?
9: Pues Baix Sala Fest, al final, és el típic dinar que se fa a final de temporada per a el meu xiquet jugar ahí en el Alevín, i pues, en els pares de tot l'equip i en l'entrenador i el president que també va assistir, pues, això de que dinant, per lo que me conten, perquè jo no vaig poder assistir per altres events, la meva dona pues, se va calfar i va començar a uns altres, tenim que fer una festa de final de temporada, i Àngel, que no sap dir que no a res, va dir, pues bueno, si me tireu una manetra entre tots i si no és, i poquet a poquet, que si podem ficar un concert d'un grup de música, que si després DJs, que si podem fer bocates, que si una atracció perquè els xiquets també estiguen entretinguts i tal, pues al final la pilota se va fent gran i al final pues tenim esta festa, pues això, de celebració de final de temporada, celebració de que l'equip, i ara mos ho contarà Àngel, cada volta va més, per fortuna, i per celebrar-ho tot, al final, l'inici de l'estiu.
0: Àngel, bon dia, va ser així, no? Que...
10: Pues sí, tal qual. La pilota cada vegada més gran, algú que no sap dir que no, i bueno, i a partir d'ahí pues, va derivar en tot això. Això que va ser, serà una festa, no només per el club, sinó oberta a tot el món. Tot el món està convidat a vindre i a disfrutar de Vixar Estrada, i a partir d'ahí a disfrutar-lo i a passar-lo bé.
0: Sí, senyor. Com ha estat el tema en la... Esteu en el grup segon, no?, de la preferent valenciana.
10: Estem en la preferent de futbol sala.
0: En el grup segon, crec, no?
10: Sí, bueno, és que saps què passa? L'any passat, al principi era el grup de Castelló,
0: sí.
10: Però l'any passat, al ser menys equipos en el grup de Castelló, el que van fer va ser afegir equipos de València, i van fer aquest grup. I no res, hem estat ahí lluitant, se parla només del sènior.
0: Sí, sí, sí, del
10: però
0: sènior.
10: La base, claro. La base estan tots federats, n'hi ha 11 equipos federats, crec que en la província de Castelló no n'hi ha cap equip que tinga 11 equipos federats, i nosaltres en 4-5 anys que portem de vida, pues, hem passat de 2 equipos a 11 bueno, federats.
0: A 11, ja.
10: O sea que la cosa, el que diu Albert, va bé
0: i esperem
10: que continuï igual.
0: Que teniu raó els dos, teniu raó Albert i teniu raó tu, que la pilota va fent-se gran perquè 11 equips en tan poquet d'espai, no? En tan poquet de temps.
10: Sí, i bueno, també tenim que dir que pues, això, falta una miqueta de logística, sí, al poble, perquè instal·lacions estem una miqueta curts. Només tenim un poliesportiu, sí. Hi ha molta gent per a utilitzar el poliesportiu, entonces, menys mal que gràcies a la Conselleria d'Esports, que demanen l'honori i a més, demanen el poliesportiu de Xilxes, podem tindre tots els equips entrenant, però si no, no podríem.
0: De cap manera. Del segon pavelló poliesportiu, sé que encara no està ni acabat, i molt menys inaugurat, crec que ja n'hi ha cola, no, per agarrar-lo, no, Àngel?
10: Sí, crec que sí. Hi ha molta gent, molts usuaris que volen participar de les instal·lacions i entonces, pues això.
0: De moment vosaltres com vos aclariu? A veure, conta'ns un poc al llarg de tot l'any quin és el vostre dia a dia, pues mira, o setmana a setmana, no?
10: Sí, t'explico. Tenim dos equips d'escoleta que no estan federats perquè són molt xicotets, van de 4 a 6 anys i això s'entrenen els dimecres i els divendres a les pistes de l'Honori García i entrenen de 5 i mig a 7 durant tot l'any, ¿vale? Després ja comencem amb el prebenjamí, els alevins, els benjamins, alevins, infantils, cadete i juvenil, que entrenem dimarts i dijous també a les pistes de l'Honori, i és cert que el dimarts tenim el poliesportiu, és l'únic dia que tenim el poli,
0: sí.
10: I, però clar, ahí no cabem tots, perquè som, com t'ha dit antes, som molts equipos, i van rotant i entren tres equipets per dimarts, o sigui que van rotant tots i potser pues, cada 3-4 dimarts toca anar al poliesportiu, si no, pues a les pistes de l'Honori. I després tenim el cadete, que sí, és el cadete se va organitzar i estava baixant a Xilxes, al poliesportiu de Xilxes, que també l'Ajuntament de Xilxes molt agraït a ells perquè mos el deixen i podem utilitzar-ho.
0: Però és un poc la història, no? El que vos toca fer per a mantindre el club ahí al màxim. Escolta, que ja heu fet, en vistes a la propera temporada, ja heu fet algunes renovacions, no?
10: Sí, bueno, la majoria de gent se queda. N'hi ha dos o tres xiquets que van passar del nostre juvenil, o sigui que són de la base.
0: Sí.
10: I enguany ja han estat en el primer equip. El que passa és que, pues això, lo que és normal en aquestes edats, estan estudiant,
0: claro.
10: Un cicle, els altres batxiller, entonces, jo sempre els dic el mateix, lo primero es lo primero. Això és un oci, és passar-ho bé, però l'altre és la seva vida, entonces, lo primero és allò, i n'hi ha dos o tres xiquets que enguany no estaran, però la majoria renoven, o sea que la base de l'equip està...
0: Pues eso es important, però almenys que manifesten, no, la voluntat, el desig de poder estar i després, efectivament, en funció de les possibilitats que tinga cadascú, pues estar ahí per a fer gran el nom del Baixala. Però com un poc també l'excusa de parlar de vosaltres ara, Àngel, ha sigut lo del Baixala, el Baixala Fest, i estic llegint jo per així perquè tinc el cartell davant, lo de Bendita Rumba, lo de Sunflables, lo de Alejandro Carbonell, Monty DJ, Vilagrassa, etc. Si te sembla, quan tenim Albert així, deixa, aunque li estiro una miqueta de la llengua, i que ens parli Albert de la festa.
10: Sí, estira, perquè a mi m'han embaucat ja abans.
0: De la festa del dissabte, Albert, a veure, va.
10: Sí, sí.
9: A veure, pues la festa del dissabte començarem a les 7 en este grup de rumba que bé has dit del nom, i estarem pues, fent un poquet de tardeo pues, i al mateix temps estaran, n'hi haurà una atracció d'un flable d'aigua també ahí en les mateixes instal·lacions. Estarem, recordar, en el pàrquing que n'hi ha entre el poliesportiu, el Baipala i la piscina coberta. Ahí que a partir de set ja dona sombra, entonces serà agradable estar, no anem a estar ahí baix el sol, i tindrem ahí barra en begudes a preus econòmics i ahí un poquet de tardeo, no, els adults en el tardeo en la musiqueta i els xiquets ahí poden jugar. Després també pa sopar, pa que la gent també se quede un poquet més i tal, anem a fer, estem fent i venent ja en el poliesportiu tíquets per a sopar, bocata i dos begudes a 10 euros, que com ja dic se poden adquirir ja els tíquets en el poliesportiu pel matí i per l'esprà, i després pues, tindrem ahí tres DJs que són DJs de la casa, Alejandro Carbonell, Monty DJ i Fernando, pa un poquet a amenitzar la nit i acabar de tancar la jornada.
0: Veig que teniu per ahí també, bueno, està barra, empreses populars, sí. Repassem un poquet tot això, no? Que va poder veure o tindre al seu abast la gent que vaja, suposo que a partir del 7, no?
9: Sí, clar, a partir del 7, perquè ja hem vist que a partir del 7 ja n'hi ha sombra, entonces ja se podrà estar de forma agradable. I ahí hem tirat gent de la casa, perquè Alejandro Carbonell és entrenador de futbol sala, Monty i Fernando són pares de xiquets,
0: sí.
9: César de Saltimbay, el qui porta l'unflable, també té el xiquet Joan, entonces hem tirat de gent de la casa, i després hem parlat en Juanma, que a través de Càtedra és el que ens ajuda a organitzar-lo tot i ha portat el grup de música i equip i tal. Entonces,
0: recordem que el lloc serà entre lo que és el pavió poliesportiu i la piscina, no?
9: Sí,
0: la esplanada.
9: Sí. I comptant amb l'ajuda de l'Ajuntament, pues, també tindrem accés a les instal·lacions per poder tindre un servici, un vàter, i també pues, comptar en la llum i l'aigua.
0: Pues que teniu per al tema de lo que és el entrepà, les consumicions en el carrer fiscal, ver que teniu venda de tickets anticipada.
9: Sí, sí, sí. La tenim pels matins, que com ara estem fent del campus del futbol sala, pels matins està allí Àngel i que està venent tickets per a tots els que se vulguin apropar, i per l'esprà també de 6 a 8 solem estar en el poliesportiu per si algú se vol arrimar i tal. De totes formes, i ese mateix dia també n'hi haurà tiquets d'última hora. Uh-huh. No sabem fins a quants, perquè tampoc fer una tindrem previsió, però tampoc sabem fins a quan. Entonces, lo més fàcil i factible és que qui vulgui vindre i tal, serà, com bé ha dit Àngel, un acte obert a tot el públic en general. Entonces, qui vulgui vindre, qui vulgui participar de nosaltres i tal, pues, també se pot passar pels matins o per l'esprà pel poliesportiu i preguntar que hi estarem.
0: Pues que no siga tot festa, Àngel, parla-nos del campus.
10: Pues estem molt, molt, molt contents perquè, bueno, hem fet pleno de xiquets, no podem tindre més de 50.

0: I a partir d'ahir, hasta les 12. I a les 12 ja anem a piscina hasta la 1. I, bueno, ha sigut un acert perfecte, lo de la piscina.
1: Albert, pues jo crec que està tot preparat ja de cara al dissabte per a celebrar, bueno, un par retro una miqueta de la part esportiva i de la part ja més lúdica. Dice, per a que veges tu lo que són les coses, que a vegades em melantona, no?, que se calfa i tira avant, i si n'hi ha algú, com me dieu que és Àngel, que no sap dir que no, pues ahí teniu la festa muntada i teniu l'empastre, dic empastre en el bon sentit i carinyós de la paraula, de que ara que fer-li front, Àngel, a tot això, ara el dissabte allí a pencar també, a currar per a que tot isca bé i que siga, la festa que vos mereixeu, no?
0: I tant, d'això se tracta. Volia comentar també que segurament, ja quasi segur, farem una miqueta un tema solidari, ¿vale? Sí. amb l'associació Talentos Invisibles, ¿vale? Uh-huh. Entonces, cada got que puguem vendre se'ls donarà un euro a l'associació. I entonces esperem que vinga molta gent i que pugui ser també una ajuda per a aquesta associació.
1: Perfecte, aquesta era la part noble, la part solidària. Perquè ara acomiadarem parlant en Albert de lo que és la festa, de la part esportiva en si, Àngel, com a president, preguntar-te per a la nova temporada, què tal, com està l'expectativa, com estan els ànims?
0: Pues la veritat és que enguany ha sigut més una temporada de traspàs, de acople a la categoria,
1: de transició
0: de transició amb gent de la vall. És a dir, nosaltres hem estat portem 6 anys, pues els 3-4 primers la veritat és que no vam estar molt acertats, però jo ho tinc clar que no, en que n'hi havia gent de fora d'entrenadors i tal. I, bueno, van anar portant gent de jugadors de fora, en els quals el que van fer va ser una miqueta la gent de la vall deixar-la fora. I els havien perdut. Yeah. Entonces, enguany ha sigut de transició de recuperar tota aquesta gent. I avui per avui tenim tots els jugadors d'ací del poble.
1: De tornar a enganxar-los, no?, en definitiva.
0: Sí, sí. Era l'objectiu nostre i s'ha aconseguit. Després s'han fet al futbol sala, perquè molts venien del futbol i no té res que veure, pareix que sí, però no. Uh-huh. S'han fet molt al futbol sala i la veritat és que han fet molt bona campanya i jo crec que l'any que ve donaran molt, molt, molt que parlar. Perquè hi ha un equipet molt majo.
1: Encara que se'ns enfaden, Àngel, encara que se'ns enfaden els del futbol 11, efectivament, el futbol sala és més virtuós, eh? Han de fer més filigranes i més coses en un espai molt més reduït. Per tant,
0: tal qual.
1: Poden enfadar-se, aquí és la realitat, eh?
0: Sí, sí. Tu tenen en compte que el camp de futbol és enorme. Ahí n'hi ha, jugador que se pot fer un carajillo al mig del camp i no passa res. Així, si els quatre no volen,
1: claro,
0: mos fan un forat.
1: Exacte.
0: Entonces, no té res que veure. La veritat és que molt més tècnic, molt més de intens, perquè és amunt i avall sense parar, i bueno, per això, pues això, tindre canvis i que els canvis també siguin jugadors més o menys de la mateixa categoria, pues és el que és el millor.
1: Pues, Àngel,
0: i de moment jo crec que ho estem aconseguint.
1: Sí, senyor, i tant.
0: I amb gent de la vall, que era la nostra idea i se està aconseguint.
1: Sí, senyor, poc a poc, i a més el tindre els 11 equips ja, que no, m'imagino que no, si pot ser, m'imagino que la vostra intenció serà no parar ahí, però que de moment està de categoria això, eh?
0: Sí, sí, va molt bé, però tenim el handicap de la logística d'instal·lació.
1: Ja.
0: I, entonces, clar, creixer més sense tindre puesto...
1: No, perquè seria patir més.
0: És contraproduent, clar.
1: Seria patir més.
0: Perquè n'hi ha que patir, n'hi ha que no arribes com toca a tot, i clar, això és un dèficit, no suma, vamos. Entonces, a partir d'ahí, pues esperarem a veure, però que, vamos, si aconseguirem lo de l'any passat en uns equipos federats, ara enguany, seria una meravella.
1: Pues la verdad es que sí. Pues mira, el dissabte, entre risa y risa, entre comentar y entre alguna basteta o algo, que digues, Albert, que
2: ara, per jo ficar la punteta, com jo no sóc el president, jo ficar la punteta, ara quan tinguem el poliesportiu nou i el conveni firmat de l'Ajuntament, segur que el club creixerà un poc més.
1: Què te pareix?

0: Vale, i ja que un homenatge a la piscina, si l'any que ve el parc aquàtic també està en marxa, pues també podreu anar allí a refrescar vos més, no?
1: A veure, farem president.
2: No, gràcies, gràcies. Ja tinc prou el que tinc.
0: Àngel, mil gràcies per haver-nos atès, per haver entrat per telèfon. Està clar que vaya tot molt bé el dissabte i que vaya molt bé també la temporada. Xerrarem més voltes. Vaig a finiquitar així, Albert, te sembla?
1: Sí, sí, i tant. Moltes gràcies i esteu convidats, adéu.
0: Perfecte, que vaja bé el dissabte, adeu. Albert, ara ja com a ara seguim parlant de la festa i tancarem parlant de la festa, però com a pare d'esportista i de futbol sala, tu com ho veus? Això té visos de... Com deia el president, s'ha tornat a enganxar, no?, a la gent de la baix, s'ha tornat a... i s'ha espentet a lo millor que feia falta.
3: Sí, a veure, damunt és això, per lo que parlàvem també, la diferència un poc entre el futbol 11, el futbol sala i demés. En el futbol sala puc parlar sols per futbol sala i tal, però vivim en un ambient molt familiar, són equips xocoteig, que l'equip apenes té 11-12 jugadors comptant tenir reserves i demés, i entonces es creen ahí xocotetes comunitats que fa que te'n vagis tranquil·lament a dinar a final de temporada o a almorzar cada setmana quan disputen partits i tal, i sorgisquen pues, idees com aquesta o com fer eixides fora i demés. Entonces és al final un ambient molt familiar, molt bonic, que la gent que en el moment que entra i el viu, no veu ahí males paraules en els partits contra jugadors o contra àrbits, com veiem, per exemple, en molts vídeos que malauradament se fan virals de futbolons i demés. Nosaltres així, per lo que hem viscut sempre, i ja portem tres temporades, és sempre un ambient molt bo, molt familiar i que convida a que la gent estiga a gust, i perquè al final és un sacrifici que fas per els xiquets el tindre que tots els caps de setmana desplaçar-te amunt i avall i tal, però que al final ho fas en goig, perquè estàs rodejat de bona gent i passes bons moments.
0: Pues que xulo, i que bo que siga això el que passe i que salveu també, no?, les dificultats com les que mos comentàveu, començant ja per la pròpia falta, no?, de instal·lacions. Ojalà tot millor i que n'hi haguen facilitats, no?, perquè el que té que trobar també l'esportista és facilitar, no?, per a la pràctica de l'esport, per a gaudir, per a estar en la competició, siga la que siga, i fer el millor possible, sobretot passant-se-ho bé, no?, que això és el principal. Després el resultat serà el que serà.
3: Sí, també és per lo que tu dius, és un poquet inculcar l'esport en els xiquets ja des de ben xocoteig, que facin pràctica d'algun esport, siga el que siga, en el que se troben ells més a gust i més satisfets, sí. I que al final això, practiquen deport en equip, que això i espírit d'equip també el puguen portar des de l'esport a la vida diària i quotidiana, i al final cresquen.
0: Pues tanquem parlant del dissabte. Recordem, a les 7 de la vesprada, en Bendita Rumba, en Inflables, en Alejandro, en Monti, en Fernando Villagrasa, els tíquets a 10 euros, la venda de tíquets anticipada que es pot fer.
3: Sí, podem anar al poliesportiu pels matins o bé per les prades 6 a 8 i allí mos trobarà algú per a poder comprar els tíquets.
0: I si no, el dissabte vos trobeu tots allí, no?
3: Sí, el dissabte.
0: Que allà les se calcula que ja es quan se pot ser una miqueta, perquè
3: sí.
0: Anuncia una setmana, bueno, sobretot en el dimecres, de dijous, era un dia del període més calor i al cap de setmana tornem a estar per l'alt dels 30, però òbviament no serà el de mitat setmana.
3: Sí, damunt això ja tenim vistos la part on sí que n'hi haurà un poc d'ombra i tal, pues, per a que la gent estiga a gust i agradable i que els xiquets al mateix temps també puguen estar jugant en la ulla per a refrescar-se.
0: Moltíssimes gràcies, Albert, per haver-nos acompanyat i per haver-nos parlat d'esta festa del Baix Sala, que arribarà el proper dissabte a l'ESAT. Que vaja bé, bon dia.
3: Gràcies, Vicent, bon dia.
4: Hoy por hoy, d'estiu, amb Vicent Arnau.
5: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ PQ presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coil, Paco Moliner, DJ K, DJ Pindi, Andarsel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa. Última hora. Viene otra ola.
6: ¿De calor?
5: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
6: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.
7: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico, te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5. En Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
8: Els gestos quotidians sumen, també en la lluita contra els mosquits. Evita l'acumulació d'aigua en recipients i jardineres exteriors. Si tens mascota, buida cada dos dies l'abeurador. Neteja les piscines i tracta l'aigua adequadament. En el camp i horts urbans, cobreix els bidons i les bases de rec. Evita que es queden al descobert. Mantindre els mosquits a ratlla també està al teu abast. La teua col·laboració és necessària. Diputació de Castelló, contem amb tu.
5: Los 40 Summer Live 2026. 25 de julio, Peñíscola, Playa Sur. Vive la fiesta del verano y completamente gratis. Pasa una noche llena de éxitos con la sesión de Óscar Martínez y las actuaciones de Ruslana, Vico, Enol, Gemma Rivas, Piquete, Michael Foster y Bolavent. Del 9 de julio al 7 de agosto, los 40 Summer Live 2026. Toda la info de fechas, ciudades y artistas en los40.com.
0: Organiza Ayuntamiento de Peñíscola. Colabora Tajín, el toque perfecto para tus frutas y verduras. Nudo Beach, tu beach club de referencia. Y Lounge Bar, Palco del Castillo, las mejores vistas de Peñíscola. Producido por Infonord.es.
5: Última hora. Viene otra ola.
6: ¿De calor?
5: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
6: Consulta toda la información en nuestra web y redes sociales. Vidanova Park, tu parque comercial en Sagunto.

0: Pues l'agenda d'este mes de juliol ja saben que es porta moltes coses en Moncofa que pràcticament presidís, no? L'agenda diària d'activitats i de coses. Este proper cap de setmana, per cert, està una nova edició, la quarta ja del Moncofa Summer Festival. I què passarà? Passarà això en canviar de setmana? Pues, i una volta que us ho expliqués als aficionats taurins que ho tenen anotat en l'agenda des de fa molt de temps, que arrenca ja el tema taurí, perquè el dia 21, què passa el dia 21 en Moncofa, caiga com caiga, Maria Teresa Alemany, regidora de festes?
1: Molt bon dia, pues la veritat que és el dia del bou, és el dia més important en Moncofa, és el dia gran de la festa taurina, i la veritat pues que estem molt contents de que ja estigui arribant aquests dies, i sobretot la gent taurina, no? Tots els aficionats del bou al carrer.
0: Tenim un Rufo Martín, ese dia.
1: Sí, aquest any tenim un cartell potent. Donar-les gràcies sempre als aficionats que sempre estan ajudant-nos a nosaltres per fer possible aquest tipus de cartell. I tindrem pues, a la una el botet general de campanes en l'anunci de festes a carrer de la Pirotanya Cavaller d'Almenara, i a les 7:30 tindrem pues, ixe bou brau de la ramaderia d'Adolfo Martín, número 31, guarisme 1, i a continuació tindrem vaques de Javier Tarregal Gallo, que no pot faltar mai en
0: clàssic
1: en una exhibició taurina en Moncofa. A la mateixa hora, més o menys, que és a les 8, la Mar de Circ, tindrem també la pista de patinatge, un acte teatral itinerant de Cia Roseta, Gelat, val, que també pues la gent que no li agrada el tipus taurí, pues té també pues un altre tipus d'activitat per a poder gaudir. A les 11:30 tindrem bou envolat, encara no se sap, sempre ho fiquem, o s'envolarà el bou brau de la vesprada o el de corro de Javier Tarregal Gallo. I ja d'ahí pues a la Sant Demà tenim un dia important també, que és la festa major del nostre poble, el dia 22 de juliol. Comencem a les 11:45 del matí un cercavila i reconeixement a les Madalenes, que es diuen com a la nostra patrona. També sempre amenitzat per la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. També tenim ixa participació de les danses Viniesma, que es mostren sempre uns balls. També la col·laboració de la residència de la tercera edat Sàvia, que sempre ens premia a les Madalenes amb un detall. I finalitzem amb un vi d'honor i seguidament tindrem la mascletada en honor a la nostra patrona, Santa Maria Magdalena, que a la una començarà també pues, amb la pirotècnia Cavaller d'Almenara. A les 6 tindrem aquest homenatge, que també és un dia molt emotiu, l'homenatge a les persones de més edat del municipi, la dona més major, l'home més major i el matrimoni més major. També acompanyat per la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. Seguidament tindrem l'ofrena, tindrem la missa i a continuació la processó. També recordar pues, que sempre en la processó es acompanyen els mariners que a la Sant Demà ixen en el desembarc per tirar-se i traure la imatge de Santa Maria Magdalena en la mar. I també pues, recordar que esta processó és molt especial. Els mariners també pues, és l'única manera, diguem, és l'única volta que es paralitza la processó per girar a Santa Maria Magdalena mirant a la mar i li fan com una reverència. És una processó especial, conforme dic, i pense que és un dia molt important, ja no sols per la processó, sinó per tots els actes que n'hi ha durant tot aquest dia. A les 10:30 per la nit tindrem la mascleta mixta a carrer de la Pirotècnia d'ací de la Vall, Penyarroja, i a les 11 pues, ixe concert especial de la Unió Musical Santa Cecília en honor a la nostra patrona en el carrer Sant Pasqual, que també pues, és un dia gran per escoltar a la nostra banda de música. El dijous dia 23 és el dia de la festa a l'ermita. A les 7:30 eixim ja amb la reina i la cor d'honor, mariners i autoritats en processó fins a vora mar, acompanyats també per la Unió Musical Santa Cecília de Moncofa. A les 8 ixe desembarcament històric, que és festa d'interès turístic provincial, com és tradició, quan rebem a Santa Maria Magdalena a la vora de la mar, ens parem a on està el centre de la platja, i ahir tres xiquetes del poble reciten ixos versets dedicats a la nostra patrona, i a continuació ja en processó fins a l'ermita, on es realitza la missa i també amenitzada per la coral parroquial Santa Maria Magdalena de Moncofa. A les 11:15 tenim el castell de focs d'artifici aquàtic al passeig marítim, i aquest any tenim la pirotècnia Tomàs de Benicarló. A les 11:30 ball en l'orquestra Next, i també pues, recordar que la Reina i la Cort d'Honor obrin el ball, i també fer un incís, que és que la Pinya del Desguasse un any més posa la barra solidària per ajudar a Mireia, Andreu i Anton. Són tres xiquets que tenen una enfermedad rara, i estos diners són per a la investigació de la teràpia genètica de la mutació de gen, ADCL que es diu, i també pues, els pares de Mireia són de Moncofa, i és una manera d'ajudar, ja que també pues, són de la mateixa penya del Desguasse, i esta penya pues, col·labora recaptant diners per a poder ajudar-los i fer front a este gast.
0: Perfecte, tot això el dijous, dia 23 de juliol, com bé dius, és la festa de l'ermita. I arribarem el divendres 24.
1: Sí, és el divendres 24. A les 10 és la missa de per als difunts del nostre poble. A les 11 tenim espectacle infantil de contacontes en el científic Abel i Corma, en el col·legi, per a tots els xiquets que estan a l'escola d'estiu. A les 6:30 tenim un desafiament de vaques de la ramaderia de Javier Tarregal el Gallo i de la ramaderia de Hermanos Navarré. A les 11 tenim el concert flamenc de l'associació flamenca Antonio Reyes Montoña de Moncofa, i al cant està Jesús Méndez, al toc Paco León i Diego Montoya i Manuel Salao, són els que estan pues, juntament amb Paco León a lo que és el toc.
0: Molt bé.
1: Este acte es fa dins de la programació de Santa Maria Magdalena aquest any per primera volta, sempre es feia dins de la programació d'octubre de Sant Antoni, i també donar gràcies pues, un any més per la seva col·laboració, agrair al president, a David Arnau, per voler formar part dins de la nostra programació de Santa Maria Magdalena, i aquest espectacle, ficar-lo dins de la programació de Santa Maria Magdalena, pues, pensem que encara serà molt més gran, ja que tenim moltíssima gent en el poble de Moncofa. Recordar que el lloc és en el carrer Vicent Ramon Alòs, i esperem pues, que la gent gaudisca d'una nit flamenca especial.
0: Especial.
1: Especial.
0: El dissabte...
1: Això de no tindré aigua, Vicent, això...
0: Això tanca la boca. Rafa, sí. El dissabte 25 tornem al tema de d'esbollo. Ja sé que els aficionats establerts ho tenen en l'agenda, però com ve recordar-lo, perquè torna a haver un altre Adolfo Martín ahí,
1: Així és, un dissabte 25 tenim pel matí, és un dia també taurí infantil, que és el correbou infantil. A les 7:30 el bou brau de la ramaderia Adolfo Martín, el número 84 Garis Mesero. A continuació tindrem vaques de la ramaderia de Javier Tarregal Gallo. I també pues, a les 11:30 tindrem el bou envolat, no se sap si s'envolarà el bou brau de la vesprada o de sí. Javier. A les 12 tenim missa discomòbil amb el DJ Pinche, a les Villa i el Mo, per a tots els públics, i serà en la plaça dels Esports. I també recordar que la barra és a càrrec de la Comissió de Festes de Sant Antoni, l'Esclaguetó.
0: Mira, mal que ho pronuncies tu això, perquè a mi m'ha costat de bé ajuda, pronunciar-lo de... L'Esclaguetó. L'Esclaguetó, mare meva. Tindré que fer un concurs ràpid, això. I el diumenge, 26 de juliol.
1: El diumenge és un dia també de la gent gran i de xiquets. A les 10 comença el dia de la bici. Els menors han de portar cas. A continuació, pues, també gincana de la participació de l'Associació Ciclista Esportiva. I també recordar que la Protecció Civil donarà un detallet a tots els xiquets que participen. A les 6:45, visita el geriàtric per part de la Reina i el Cor d'Honor de les Festes de Santa Maria Magdalena i autoritats per homenatjar pues, la persona més major de la residència de Sàbia. A les 6 tindrem el berenar de tots els nostres majors i a continuació ball amb el grup Sueños. A les 10:30 tindrem el Citra Trio amb el grup de danses Viners Madem Copa, i durant l'espectacle es farà la presentació del nou disc de Citra Trio, música tradicional valenciana sense addictius, i el lloc és en el carrer Vicent Ramon Alòs.
0: El dilluns 27 de juliol continuem en la programació, en este cas taurina.
1: Sí, també tenim un dia bonic de desafiament on tindrem pues, dos ramaderies importants, que és la ramaderia de La Paloma i Hermanos Cali.
0: I el nom, efectivament, La Paloma i Hermanos Cali.
1: I també és un dia taurí bonic. A les 10:30 tindrem una nit de ronda amb la Tuna Femenina de Medicina de València, i farem un homenatge a la reina i a les dames, i aquest dia es van arreplegant amb la tuna i es canten també en la porta de cada casa Deies.
0: El dimarts 28 de juliol, per la vespada, continuarà la programació taurina, tot i que pel matí, pel que veig, per als més menys van a passar seu en gran.
1: Sí, és un matí divertit d'aigua, és la festa de l'espuma i infables amb aigua, on posicionaria la plaça és plena de gom a gom, entonces sí que xopant-se.
0: Bueno, jo he dit els més menys, però algun fadriner també hi ha.
1: També cau, també cau. A les 7:30, també un bou molt bonic de la Jotera, el número 14, Guarisme 2, i a continuació també pues, vaques de Javier. I a les, a les 11:30 es farà el bou embolat, que pues, com sempre diem, que no sabem si és el bou de la vesprada o de corro,
0: sí.
1: Però sempre tenim acte tauri per la nit també. I tancarem... Sí, el que és la programació de Santa Maria Magdalena, encara que no tanquem, perquè encara que el divendres 31 tinguem i se tardeig de 7 a 1 en la plaça Ruiz de Picasso, comença també el que és la fira del llibre, vull dir, així no se para i tindrem via arrencant també tot el que serà les festes de Sant Roc. Ens llevem 4 dies de diferència per arrencar les festes de Sant Roc.
0: En 4 dies només de diferència, ja vindrà de Santa Maria, passem a Sant Roc.
1: Així és.
0: Pues tremendo. Bueno, el dia 30 de moment ahí està la DJ Ripa i Marluí Vives, no? A càrrec de Tequila Pap, no? Estarà
1: okay.
0: el dia, no? Ben preparat.
1: Sí.
0: I així la tancarem el mes del juliol. Com era el lema este, dis-ho tu, perquè si no me renyirà a mi el teu alcalde, el César Lorlo, com era en setembre era...
1: En setembre continua l'estiu
0: en Moncofa. L'estiu en Moncofa. I en estiu el que fa no és que continua, és que no para.
1: És que sí.
0: I de Santa Sam us portem 4 dies i és un no parar, com dèiem.
1: La veritat que en el que és Moncofa, des de Setmana Santa... Arranquem en Setmana Santa i ja no parem fins a setembre.
0: Abans era des de Sant Joan, però tens raó, eh? Des de fa uns anys que va ser. Jo crec que ja una volta arriba a Setmana Santa ja sempre n'hi ha alguna cosa que anunciar. De fet, alguna en l'agenda sempre n'hi ha de Moncofa. És
1: sí,
0: una exposició
1: sí.
0: O és algun acte, no?
1: Sí, paelles... És que hi ha que continuar, perquè Moncofa al final el que té que ser és un referent durant tot l'any, no sols a l'estiu. I pensem pues, que conforme estem fent-ho, que és el millor que estem fent, que és des de Setmana Santa fins a setembre, que ja és a meitat de setembre, i a meitat de setembre és que acaba el que són els actes a la platja, però l'última setmana de setembre és el sopar gran de penyes i comencem les festes també de Sant Antoni en el poble. Vull dir, és que no se para, és que Moncofa sempre està actiu, és un poble d'activitats.
0: Pues això ho vam xerrar en un altre no fa massa, en un altre dia, en una de les teues visites així, però recordem que a més de tot això, en les exposicions algunes d'elles ja s'han tancat en Sala Pleamar, queda encara fins al dia 16 el Armands MJ, i la de Bienvenida García fins al dia 23, Sonia Ortiz fins al dia 30 de juliol, i òbviament la de José Rius a la Creu arrencarà el 31 de juliol fins al dia 6 d'agost. A tu t'hi plen també en el tema de les exposicions. Pues Maria Teresa Alemany, és algo que vulguis afegir, alguna cosa més?
1: Pues convidar a tota la gent que s'estigui escoltant, a tots els veïns i veïnes que gaudisquen de les festes grans patronals de Santa Maria Magdalena, que les festes són per a passar-se-ho bé, per a omplir les places, els carrers amb harmonia i germanor, i sobretot pues, que gaudisquen al màxim, que esta festa és la més gran que tenim en el nostre poble, ja que és la nostra patrona, i res més, disfrutem tots junts i a passar-ho bé.
0: Gràcies per la visita, que vagi bé, bones festes.
1: Gràcies.
2: Hoy por hoy, amb Vicent Arnau.
3: Font de l'Àngel. És estrany dir-ne fonteta. A diferència de les altres, és gran i presidís el centre de la plaça. Just això volia l'Ajuntament quan cap a l'any 1897 encarregà l'obra a l'arquitecte modernista castellonenc Francisco Tomás i Traver. Embellir una de les places més representatives, importants i visitades i impressionar tant els forasters com els veïns que acudien al lloc on des de temps immemorial se celebrava el mercat del divendres. Cada setmana hi arribava gent de tota la comarca a comprar i vendre els seus productes. És una font que, si la sabem mirar i llegir, ens conta la seva pròpia història. I veiem l'escut municipal, amb la torre i el sol. Possiblement la representació més antiga que es conserva este símbol als nostres carrers, ja que l'obra la va pagar l'Ajuntament. Si ens hi fixem bé, es poden veure els ulls i el nas del sol amagant-se darrere de la torre. També hi figura l'any de construcció, 1897, amb un petit error. La paraula «año» té la «ñ» girada. No sabia llegir, potser, el pedrapiquer que la va esculpir? L'aigua brollava amb força de la boca de dos lleons, un mirant amunt i l'altre avall. No eren només decoratius. El lleó és també un símbol de protecció i, en este cas, cuidava l'aigua. Quina altra font va dissenyar Francisco Tomás i Travera Lavall? Caldrà esperar a l'estiu per saber-ho.
4: Caixa Lavall, sempre al teu costat.
2: Todos sabemos de la importancia de tener una buena audición para disfrutar al máximo de cada momento, para que no te cueste comunicarte con tus hijos o con tus nietos. Por ello, en Esteve Óptico te invitamos a que vengas y realices una revisión auditiva totalmente gratuita con nosotros. En caso de necesitar ayuda, te podrás probar los audífonos con la última tecnología, gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy 5, en Baiduisó. Pide ya tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
5: Sábado 18 de julio, desde las 5 de la tarde y hasta las 5 y media de la madrugada. 12 horas non-stop. DJ Peku presenta Moncofa Summer Festival, cuarta edición. Con las sesiones de Raúl Ortiz, Raúl Platero, José Coy, Paco Moliner, DJ K, DJ Thomas, DJ Pindi, Han Darcel, DJ Juanma, DJ Sanje y John Andreu. Animación a cargo de Inside Dance Company. Ampliación zona tickets y barras. Zona gastronómica, mojitero, temática egipcia, escenario y sonido espectacular. Moncofa Summer Festival. Sábado 18 de julio desde las 5 de la tarde. Avenida de la Generalitat, Grau de Moncofa, Castellón. Colabora Ayuntamiento de Moncofa.
6: Última hora. Viene otra ola.
7: ¿De calor?
6: No, de regalos en Vidanova Park. Canjea tus tickets y llévate un ventilador, una pelota o un abanico. Siempre toca. Este verano viene con regalo.
7: Consulta toda la información en nuestra web.

0: Pues mientras arriba ese peak máximo de temperaturas de la actual ona de calor por la que estem atravessant, de moment, avui 31 graus en les hores centrals del dia d'este dimarts 14 de juliol del 2026, un dia en el que també en la vall, en el paratge de les Coves de Sant Josep, va a ficar-se una pantalla gegant que a partir de les 8 de la vesprada pues ja es traslladarà a l'ambient d'aquesta semifinal que jugarà avui en Estats Units la selecció espanyola contra la de França. Parlàvem amb Javier Ferreres este matí.
1: Més o menys, pues hem dit les 8 de la vesprada perquè la gent pugui acudir a disfrutar ja de la prèvia i del bon estat, perquè, clar, les 8 de la vesprada ja són horetes que el sol ja està caent o ja pràcticament ha caigut i és quan s'has començat a estar fresquet per allà dalt, o almenys més fresquet que en el poble, no? I, bueno, i això és la idea de que gaudim tots del partidet. En principi, ens vam plantejar a veure que en quin moment podem ficar la pantalla, perquè ja n'hi ha gent que des del principi del Mundial m'ho preguntaven. I vam dir, a veure, si arribem a semifinal i seria la pantalla, i en la final, per supost, perquè donem per fet que anem a passar. Per tant, serien dos nits memorables, no? I així n'ho hem fet. Hem comptat tota la pantalla, una pantalla de 5x3, en sonorització, vull dir que hi haurà cadires també, ara cadires metàl·liques, perquè les de plàstic, si n'hi ha molt de trajín, pues, acaben trencant-se. Han comptat a cadira metàl·lica perquè sigui un poc més resistent.
0: Sí.
1: I bueno, i és un poc per això, no? Pues fer un poc de germanor, que la gent pugui pujar allà a disfrutar en companyia i en gent, perquè aquest tipus d'events pues sempre se disfruten més en companyia que a soles en casa, no? I això, sí. I això és el que ens ha mogut. Sobretot són escadires el que n'hi haurà al mig de la pista, perquè quan s'aspira prou gent, si ficarem taules, pues mos trobaríem molta pista, no? Entonces, pues la gent si vol portar-se un entrepà i bueno, i veure el partit mentre sopa, perquè és a una hora, que és a les 9 de la nit,
0: sí.
1: Nosaltres en el Cacova tindrem algo de menjar preparat, però evidentment és un xiringuito molt menut que no pot abarcar menjar per la gent que s'espera, no? Però bueno, si algú evidentment no porta el bocadillet, allí n'hi haurà, se podrà consumir, se podrà menjar també, perquè hem preparat algunes coretes de forma ràpida perquè la gent se pugui comprar un trosset de coca o un bocadillet ja fet, que han fet bocadillets de diverses coses, vull dir que convidar a la gent que pugui vindre a gaudir del partit, que és l'important, i si a més tenen ganeta i tenen set, pues bueno, allí disposem de lo que disposem.
0: Pues tot preparat, no serà l'únic lloc, des de luego, un dia esta nit, el dimarts 14 de juliol, hi haurà moltes pantalles repartides per tota la geografia espanyola. I al marge d'això, aprofitament també per a parlar amb Javier Ferreres de l'imminent inici ja del cicle de la nit d'històries i historietes, la versió d'aquest estiu 2026.
1: Perquè una cosa, són les nits d'històries i historietes que estaran programades i que, com dic, la gent ja estarà apuntada des del dilluns, i una altra cosa serà aquest acte que se farà pues, una hora antes, una hora abans de començar les històries i historietes, se farà i la inauguració oficial que està prevista també per a aquest dia, no? Que això és una cosa que, afegida, que l'altre dia no vam comentar, però que està ahí també. Entonces, pues, bueno, un poc de ser pendents de totes les activitats, pues, des de les web de l'Ajuntament, les web de turisme, on se publica tot això. Vosaltres també en la ràdio també feu la tasca, no?, recordatòria de totes aquestes activitats, i per tant, pues, bueno, hi ha oportunitats per a poder fer, si no una altra, però qualsevol de les històries i historietes, o totes inclús, jo crec que tenen un interès molt xulo, perquè a més, com hem dit, és aprendre de la història del nostre poble, però aprendre així en primera persona, no? Parlant de les persones que conten vivències, i bueno, jo crec que és fonamental poder acudir a elles i escoltar-ho.
0: Moltes coses n'hi han previstes per al proper cap de setmana, no només en la vall, sinó en tota la comarca, i una d'elles, i que s'ha donat a conèixer en el dia d'avui, és la sisena edició del concert A Tres Bandes, amb la participació de la Unió Musical Valldoxense, l'Escola Cantorum i el Centre Instructiu d'Art i Cultura. Regidor de Cultura, Jorge Márquez.
2: Les entrades es poden agafar en l'enllaç en la pàgina web de l'auditori, o eixe dia allí presencialment també es poden recollir. En primer lloc, agrair a les bandes per participar i formar part del projecte del concert A Tres Bandes, que significa la importància que tenen les nostres societats musicals, ja no només arreu del territori, sinó el significat que tenen a la nostra localitat. Abans parlaven ja no sols aquest caràcter musical, aquest caràcter d'ambiciós de poder formar els nostres músics, sinó també aquest caràcter comunitari i social que tenen arrelat al nostre poble. Significar una cosa especial, que és possiblement un dels patrimonis vius més importants que tenim al nostre poble. La Vall és una ciutat creativa, és una ciutat de músics, és una ciutat que totes les famílies segurament tenen alguna persona que han tingut alguna relació en la música, o és una ciutat que bàsicament parla cantant, que són coneguts, que hi ha una nena i diuen, no, és que allà a la Vall parleu cantant, doncs tal volta siga possiblement per aquest arrelament que existeix a la música al nostre poble. I ja sols queda convidar a la gent a que vos apropeu, a que disfruteu i a que poseu també en valor a les tres societats musicals del nostre poble.
0: Sari Bernal, del CIAC.
3: Una cita que posa en valor una de les grans riqueses de la nostra ciutat, el nostre patrimoni musical. Per al Centre Instructiu d'Art i Cultura és un orgull compartir escenari amb l'Ateneu Musical Escola Cantorum i la Unió Musical Valldoxense. Més enllà de les diferències de repertori o de trajectòria, ens uneix una mateixa passió, que és la música i el compromís amb la cultura de la Vall d'Uixó. Les bandes de música són molt més que agrupacions musicals. Som espais de formació, de convivència, de voluntariat i de transmissió de valors. Centenars de famílies formen part del nostre dia a dia i activitats com aquesta demostren que quan treballem junts la cultura es fa més gran i arriba més gent. Des del CIAC volem convidar a tota la ciutadania a omplir l'auditori i a gaudir d'un concert preparat amb molta il·lusió i amb molt de sacrifici.
0: Mercè Font, per part de l'Escola Cantorum.
4: Per a posar en valor la qualitat musical de les tres bandes d'este poble, la proposta de la Xola és una proposta ambiciosa. Tornarem a tocar la tercera sinfonia de Mahler, la vam estrenar en el concert de Nadal, la tornem a reprendre ara amb un al·licient nou, que tenim un director convidat, que serà Cristóbal Soler, i creiem que per a les societats musicals tenim la responsabilitat d'ambicionar projectes culturals que facin créixer tant als nostres músics com a la cultura de la Vall i a l'aposta social.
0: I Àngel Martínez, per part de la Unió Musical Valldoxense.
5: I simplement és agrair també a l'Ajuntament i a les demés societats per a fer aquest concert, i simplement sobre que hi ha tot bé i avant.
0: Serà el proper dissabte, dia 18 de juliol, a les 6:30 de la vesprada en l'Auditori Leopoldo Peñarroya.
6: En Caixa La Vall Moncófar ampliamos horario para estar más cerca de ti. De lunes a viernes, de 8:15 a 2, todo el año. Más horario, más servicio, más...
7: Y en Caixa La Vall Chilches también ampliamos horario. Ahora abrimos todo el año, de lunes a viernes, de 12 a 2. Y recuerda que en verano te atendemos desde las 8:15. Ahora sí, más horario, más servicio, más Caixa La Vall.
8: Novamoto en Vall d'Uixó es distribuidor Fantic y Yamaha, con el más completo catálogo de ambas marcas y motos de enduro, motocross, rally, ciclomotores de 50 centímetros cúbicos y scooters. Tenemos lo que buscas y nos adaptamos a tus necesidades y estilo. Y también te equipamos. Conoce las chaquetas LS2 que te ofrecen todo el confort y la máxima seguridad. Novamoto te garantiza el mejor servicio de reparación y mantenimiento de tu moto. Un equipo de mecánicos especializados se encargarán de realizar el servicio que tu moto requiere. Estamos en calle Molino Marco 12 bajo, esquina con calle Octavio Teñorenga, en Vall d'Uixó. ¡Te esperamos!
9: Hora 14, La Plana Baixa. Vicent Arnau.
0: I la Fundació Low Carbon Economy i Catalyst i Cresol impulsen un nou projecte per a fortalir l'ocupació verda al medi rural. José Segarra.
10: Desde la Fundación Low Carbon lanzamos el proyecto Empodera 2, después del éxito del primer proyecto Empodera. Esta iniciativa desarrolla una formación práctica y un asesoramiento para fomentar el empleo verde, al mismo tiempo que impulsa la transición ecológica y especialmente la adaptación al cambio climático. Es un proyecto que pone el foco principalmente en la empleabilidad de las mujeres en zonas rurales, generando nuevas oportunidades de trabajo. El primer proyecto que realizamos, conjuntamente con varios socios, ya ha tenido un impacto muy importante en diferentes comunidades autónomas, no solo en la Comunidad Valenciana, sino también en Castilla y León, Andalucía y Asturias. Cabe destacar que el proyecto cuenta con la financiación del programa Emplea Verde de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
0: I més coses que s'afegeixen a l'agenda d'este proper cap de setmana i sa festa del futbol sala de la Vall, el Vall Sala, a les 7 de la vesprada, dia 18, ens ho contava Albert Polo.
11: A veure, pues la festa del dissabte començarem a les 7 en este grup de rumba que bé has dit del nom. I estarem pues,

0: Diputació sense lideratge, sense ambició i sense projecte de província, això diu Samuel Falomir.
1: Veiem una diputació on els titulars són més importants que la gestió del dia a dia, on realment veiem com les polítiques que deberien d'ajudar a millorar els pobles i ciutats es queden en moltes ocasions simplement en discursos buits i sense contingut. Hem vist una presidenta trinxerar els seus convenis singulars defensant pues, que hi hagin ajuntaments de primera i de segona. Front a això, el Partit Socialista hem demostrat que tenim una alternativa de govern, tenim propostes per als reptes de futur que té la nostra província i, sens dubte, anem a seguir treballant fins al 2027 en aquest objectiu d'explicar-li a la ciutadania quin model de diputació tenim perquè a partir de juny de 2027, quan tornem a governar la Diputació de Castelló.
0: Les farmàcies de Guàrdia, Nules, Elvira Velasco, Sant Bertomeu, 12 en la Vall, Alicia Saera, Corts Valencianes, 19.